0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Punity, balonmano per passione.
2: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
3: Hello Norway, enjoy listening on Radio Humboldt.

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Desde Radio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humble Punity, passió pel balonmano.
2: Radio Humble.it, l'Humble a tempo di musica.